0: Ayuso.
1: Mari Carmen no, ya lo dijo ayer, no quiere el ático de Ayuso. Mari Carmen solo quiere estar tranquila, porque solo es una anciana vulnerable que vive sola. Mari Carmen es nuestra madre, nuestra abuela, nuestra amiga o nuestra tía, que cobra su pensión y que ha trabajado durante toda su vida. Mari Carmen es el grito. Mari Carmen es la dignidad frente a la crueldad. Y por eso hoy vuelvo a hablar de ella en este contrapunto. Porque Mari Carmen somos todos. Porque Mari Carmen debería ser prioridad nacional y no una anciana rota frente a la incertidumbre de un sistema macabro. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
2: Hasta mañana, Eduardo. Mari Carmen o la metáfora de nuestro tiempo. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les entitats ecologistes i el govern no s'entenen. La reunió de hora baixa entre l'executiu i Gobi Terraferida va servir per deixar tot com estava abans de la trobada, sense avanços. Tot d'una vos explicam en aquest dimecres 23 de setembre. Amb Pablo Hernández al control tècnic, us saluda Xisco Díaz. De passar més titulars amb Aina Escandell. La limitació de vehicles a Menorca més a prop.
4: El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. És la passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve.
3: Arriben 5 pasteres a les Balears.
4: Amb 72 migrants a bord, tots d'ells d'origen magrebí. 4 de les embarcacions han estat interceptades a Formentera i una altra a Cabrera.
3: I en els esports?
4: Elena Puey ha estat presentada com a nova jugadora del València Bàsquet per a les dues pròximes temporades. I en motociclisme, Joan Mires perdrà els dos pròxims grans premis per uns problemes que encara no tenen diagnòstic.
3: Coneguem la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes baixen lleugerament. 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 graus a Formentera i 27 a Maó. Bufa vent fluix a llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
3: En aquests moments tenim 16 graus a Eivissa, de 7 a Maó, de 8 a Formentera, 21 graus a Palma. I anem a conèixer també com s'està circulant per les carreteres, direcció general. Dani Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquestes hores encara trobàvem algo de retenció a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, des de Consell fins a Santa Maria, també pràcticament des del pont d'Inca fins a la incorporació en la via de cintura també hi trobaran retencions en aquesta via. A l'autopista de Llucmajor, circulació lenta a l'Espilerí fins a l'aeroport, també complicacions a les arribades a Palma, tant des de la carretera de Manacor com des de la carretera de Sineu, a la incorporació en via de cintura, la via de cintura, les retencions van pràcticament ara ja des de Can Blau fins a la sortida cap al carrer Aragó en sentit Andrats i en sentit cap a l'aeroport trobaran retencions al túnel de Gènova i també a la zona de les escoles. A l'autopista d'Andrats també ara mateix hi ha circulació lenta des de Mendinat fins a l'entrada a Palmes. Tot bon dia.
3: Sense acord de la reunió d'ahir hora baixa entre el govern i les entitats ecologistes GOB i Terraferida.
4: Després de més de 3 hores, les postures continuen intactes. Els ecologistes demanen mesures de decreixement i l'aposta de l'executiu és la de la contenció. Maria Ors és la portaveu de Terraferida.
7: Estan intentant tapar aquestes petites ferides, però no hi ha un canvi de model. Un canvi de model que per nosaltres és el que necessita aquesta societat balear per intentar que el resident guanyi en prosperitat i que no estiguem mirant tant el creixement econòmic, que pareix que és per l'únic que han de viure.
4: El govern ha proposat a les associacions ecologistes que tornessin al pacte per la sostenibilitat, però GOB i Terraferida ho han rebutjat perquè entenen que les mesures que proposa l'executiu no són suficients. Joan Morant és el president del GOB.
8: És a dir, no volen sentir xerrar de límits, no volen sentir xerrar de límits ecològics ni d'ecologia ni de seguretat ecològica, que és el que necessites aquestes illes. No?
4: Un altre dels punts de desacord ha estat l'habitatge. Les entitats han reclamat al govern mesures per evitar la compra d'habitatges per part d'estrangers i aplicar la llei estatal d'habitatge. L'executiu els ha traslladat que en cap cas declararan les illes com a zona tensionada.
3: Seguim parlant de problemes d'habitatge perquè a Eivissa, la propietat d'un solar on s'hi havien instal·lat de manera irregular una 60 de persones, s'ha començat fent-ne la parcel·la. L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però tot i així ha autoritzat l'inici de les tasques i ha enviat dotacions de policia local. La neteja de la finca situada a Ses Feixes s'està desenvolupant sense incidents. Jordi Grivés, regidor de gestió ambiental i neteja de l'Ajuntament de Vila.
0: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado hoy los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.
3: I l'Ajuntament de Palma ha confirmat l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, on s'hi han de construir 750 habitatges públics.
4: Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que el consistori està a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local ja ha actuat per evitar un nou assentament. Escoltam el Bala de Palma.
9: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
3: I una dada que contrasta amb aquesta realitat, les Balears lideren l'ocupació hotelera el mes d'agost amb un creixement del 3,8% en el nombre de clients.
4: Els hotels de les Illes van registrar un 90,2% d'ocupació el 8 mes de l'any, 13 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que queda al 77%. En total, 2,1 milions de turistes van dormir a un establiment de les Illes. En total el total de les pernoctacions, en canvi, van caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions, ja que les estades van ser més curtes.
10: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: 7:51. La limitació d'entrada de vehicles a Menorca ja és més a prop. El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. Passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve. Jaume Vinyes, bon dia.
11: Bon dia. La iniciativa va comptar amb un ampli suport del Parlament. 46 dels 56 diputats presents a la cambra hi varen votar a favor. Més per Menorca i Més per Mallorca ho varen fer en contra i Vox es va abstenir. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simó Gornés, defensà la iniciativa a la cambra.
12: Després de molts d'anys on s'ha mal gestionat el turisme, després de molts d'anys de creixement sense perspectiva, després de molts d'anys sense cap planificació real efectiva, nosaltres apostam per la contenció.
11: Escoltam a continuació Susana Mora, secretària del Partit Socialista a Menorca, i Pep Castells, diputat de Més per Menorca.
13: Pensant que Menorca ha arribat en els límits de saturació en quant a vehicles de Montsilla i necessitam quant antes aquesta mesura per fer un reglament de reducció, no de contenció.
14: A veure, la reducció de vehicles arriba tard. I, a més, ens temem que el sostre que va posar el Partit Popular és quedar-nos tal com estem. És a dir, que, per tant, no hi haurà una reducció efectiva de vehicles.
3: I ara vos contem que Aliança per l'Aigua denuncia que ha detectat i documentat nous abocaments incontrolats al voltant de les instal·lacions de l'aeroport d'Eivissa, aquesta vegada en un mur adjacent al recinte aeroportuari que limita amb el torrent de Siré, a l'alçada del camí d'Escòdols.
4: Aquest nou episodi es produeix poc més de dos mesos després que l'entitat i altres grups ecologistes denunciassin els abocaments sistemàtics de la depuradora de l'aeroport al torrent de Sa Font, amb valors de fins a 17 vegades els límits legals. Aquella denúncia va ser registrada pel CEPRO i traslladada a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme. Les mostres estan pendents d'analitzar-se. Joan Calvos, el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
15: En aquest cas, hem vist que el torrent de Siré arribava aigua des d'un mur, aigua procedent de l'aeroport, procedent del circuit d'aigua regenerada, i bueno, aquest abocament és incontrolat sobre el torrent, que justament un torrent que acaba també al Parc Natural.
3: I ara vos contem que continua l'arribada de pasteres a les Illes Balears. Enrique Mas, bon dia.
16: Bon dia. En les darreres hores, 72 persones han estat interceptades a les Balears a bord de 5 embarcacions, 4 d'elles a Formentera i una Cabrera. Totes les persones són d'origen magrebí. En el que duim d'any són 322 pasteres, les que han estat localitzades a l'arxipiélag des d'Argèlia, amb 5.920 migrants a bord.
3: I davant les xifres d'arribades a pasteres d'enguany, el Consell de Mallorca ha remès una carta al president del govern central, Pedro Sánchez, per demanar un acord bilateral amb Algèria per retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa.
11: El Consell reclama que la reunió entre Algèria i Espanya, prevista per al pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen i també l'activació immediata de Frontex. El president insular, Llorenç Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
17: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no mos han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions.
11: L'arribada de pasteres a Mallorca afecta especialment els municipis de la zona sud. Els ajuntaments han de fer front amb els seus recursos de la retirada d'embarcacions i de l'enterrament o incineració dels que perden la vida a la mar. A Ses Salines, un dels municipis més afectats, l'ajuntament parla d'una situació insostenible. Guillem Mas és al batle.
18: Deman que el cost de la immigració legal no l'han de pagar Salines i Colònies. Els darrers 10 dies n'han arribat 5, el mes de juliol 2 i el mes d'agost 1. Però ara, en principi, esperant que n'arribi moltes més. Per tant, la situació crec que serà insostenible.
11: El Consell Insular recorda també que la ruta entre Algèria i les Balears ha costat la vida enguany a 507 persones, segons les dades de l'ONG Caminando Fronteras.
3: I més qüestions. El govern ha localitzat 2 enterraments amb indicis compatibles amb persones mortes en el context de la Guerra Civil a Son Servera. La troballa s'emmarca en les tasques previstes al 5è pla de fosses. S'han desenvolupat des del mes d'abril en diverses fases.
4: La primera es va centrar al cementiri. Posteriorment, les pesquises es van traslladar a la zona coneguda com es Comallà Fondo. Les possibles víctimes s'han localitzat al cementiri. El govern es centrarà ara en les tasques d'identificació amb l'objectiu de poder tornar les restes a la família.
3: 7:55, PIMEM demana a la classe política un pla a llarg termini per condicionar climàticament tots els centres escolars de les illes. El sector alerta que només s'ha començat a fer feina 15 dels 400 centres educatius de l'arxipèlag.
4: És per això que alerten adaptar-los és una tasca que s'allargarà més enllà d'aquesta legislatura i la següent, i és que més enllà de les dificultats pròpies de la burocràcia, aquest tipus d'actuacions s'han de programar durant els mesos en què els centres romanen tancats. I això coincideix amb els mesos de major demanda als domicilis. Pep Maria Rigo, president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, alerta que en el cas dels centres les tasques van més enllà de posar aire condicionat.
19: Hi ha molts sistemes que s'han d'adaptar, la climatització és un d'ells, però també els aïllaments, la ventilació, la recuperació de calor, els tancaments, i el que demanem és que se faci una estratègia a llarg termini.
3: I temps ara per a l'actualitat esportiva.
16: Elena Puyo ha estat presentada com a nova jugadora del València Bàsquet. La palmesana arriba a l'equip campió de la darrera lliga femenina Endesa després de guanyar la medalla de bronze amb la selecció espanyola. Puyo ha signat un contracte de 2 anys amb el club valencià.
20: Para mí significa mucho poder estar aquí hoy, llegar a una nueva ciudad, a un nuevo club y sobre todo una nueva etapa de la cual tengo muchísimas ganas. Creo que tenemos un reto muy bonito por delante y bueno, de lo que tengo más ganas es de empezar ya, de disfrutar con la afición, de poder crecer como equipo, de mejorar, de aprender.
16: Joan Mir espedrà les proves del Japó i Indonèsia de MotoGP. Segons el comunicat del director mèdic de la categoria, el pilot palmesà ha estat experimentant una varietat de símptomes que afecten la seva energia i el seu rendiment durant diversos mesos amb un augment recent de la gravetat. Tot i les proves realitzades, la causa encara no està confirmada. Per això, després de no participar en els grans premis de San Marino i Àustria, els metges han aconsellat a Mir un estricte descans i teràpia rehabilitadora per a els pròxims 15 dies. I en tennis, Espanya s'enfrontarà a Àustria a la primera eliminatòria de la final 8 de la Copa Davis, que es disputarà a finals de novembre a Bolònia. Si guanya, jugaria davant el guanyador de l'Alemanya Gran Bretanya. Veurem si Jaume Munar repeteix convocatòria després d'haver aconseguit el passat diumenge el punt definitiu contra Xile formant parella amb Pedro Martínez.
3: I a les 7:58, fem un repàs a les portades de la premsa. Començam amb el diari, diu: Aena nega que ampliï la terminal per atraure més vols a Menorca. En canvi, la fotografia de primera plana és per al Mundial de Snipe a Maó, la primera jornada marcada pel vent de 20 nusos. La tramuntana, diu, obre la veda. Diario d'Eivissa titula amb unes declaracions de la presidenta Marga Proens: sí o sí els habitatges de Can Escandell seran per als residents. En canvi, la imatge de primera plana és per la ruta gastronòmica de tapas per Eivissa. Eivissa, Vilacerca diu la seva millor tapa. Periódico Eivissa, protagonisme per l'ampliació de l'aeroport. Aena diu guarda silenci després de la multitudinària manifestació i una fotografia petita en portada pel que fa al desallotjament, diu de l'assentament de ses feixes d'Espretet. NAM, amb última hora, Defensa paga 115.000 euros per cancel·lar el magatzem de missils a Palma, i la imatge de portades per la reunió dels batles de Ciutat en Democràcia que va protagonitzar i va organitzar l'Ajuntament de Palma al castell de Bellver. També, mateix protagonisme de portada al Diari de Mallorca, diu Bellver reuneix els batles. En canvi, el titular fa referència que les Balears facilitaran les herències en vida entre els cònjuges amb el suport de tots els partits. Així arribam a les 8 del matí. Tornem amb més notícies en 45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears. Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Què tal? Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 9. 135 persones han arribat a les darreres 24 hores a les Balears a bord de 9 pasteres. 52 persones avui en 3 embarcacions i altres 83 ahir en altres 6 pasteres. Tot mentre el president del Consell de Mallorca remet una carta al cap del govern central per demanar un acord bilateral amb Algèria que permeti retornar els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. Avui és dimecres 22 de setembre. Pablo Hernández, al control tècnic, us saluda Xisco Díaz. Repassant més titulars amb Aina Escandell. Sense acord entre govern i ecologistes.
2: La reunió entre l'executiu i Gopi Terra ferida no ha servit per apropar posicions. L'executiu parla de contenir el turisme i les dues entitats demanen limitar-lo.
1: Precisament la limitació de vehicles a Menorca és més a prop.
2: El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera. És la passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés. Previsiblement serà a partir de l'estiu que ve.
1: I en els esports?
2: Elena Puello ha estat presentada com a nova jugadora del València Bàsquet per a les dues pròximes temporades i a Moto ciclisme, Joan Mir es perdrà els dos pròxims grans premis per uns problemes que encara no tenen diagnòstic.
1: Coneguen la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps càlid i estable. Serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures màximes baixen lleugerament. 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 graus a Formentera i 27 a Maó. Bufa vent fluix a llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
1: I també atents a la situació del trànsit. Direcció General, Dani Fornés, quina és la situació? Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Pues continuem encara en retencions, sobretot a la via de cintura, en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera, cap a l'autopista d'Inca, també a l'altura de la taulera, en sentit cap a l'aeroport, a l'estúnel de Gènova i a la zona de les escoles també trobaran retencions. Circulació lenta encara continua també a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria. També a l'entrada a Son Cladera trobaran circulació aturada fins a arribar a Palma. Les entrades a Palma des de la carretera de Manacor i des de la carretera de Sineu també són algo lentes. És tot per un moment. Molt bon dia.
1: Hem de parlar de l'arribada de més pasteres a les Balears. 135 persones en total. Aquesta matinada han arribat 52 persones a bord de 3 embarcacions, dues a Formentera i una altra interceptada en Aigües de Cabrera. Tenim més dades. Laura Ruibal, bon dia.
5: Bon dia. Si s'afegeixen els 83 migrants que arribaran ahir a bord de 6 embarcacions, un d'ells a Formentera i un altre a Cabrera, totes les persones d'origen magribí. En el que duim d'any ja són 326 les embarcacions que han estat localitzades a l'arxipèlag des d'Algèria amb 5.983 migrants a bord.
1: I davant d'aquesta realitat, l'arribada de pasteres al Consell de Mallorca ha remès una carta a les darreres hores al president del govern central, Pedro Sánchez, per demanar un acord bilateral amb Algèria que permeti el retorn dels migrants, dels menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa.
5: El Consell reclama que la reunió entre Algèria i Espanya, prevista per al pròxim mes d'octubre, el president Sánchez pacti mesures de control en origen i també l'activació immediata de Frontex. El president insular, Jones Galmés, diu que Mallorca no pot assumir en solitari les conseqüències de la crisi migratòria.
6: Mallorca s'ha convertit, per desgràcia, en la principal porta d'immigració irregular de tota Europa i no se pot consentir haver d'actuar de manera unilateral. Nosaltres venim reiterant aquestes peticions des de fa més de 2 anys i mig, però no mos han atès les nostres reivindicacions, les nostres peticions.
5: L'arribada de pasteres a Mallorca afecta especialment els municipis de la zona sud. Els ajuntaments s'han de fer front amb els seus recursos a la retirada d'embarcacions i de l'enterrament o incineració dels que perden la vida a la mà. A Set Salines, un dels municipis més afectats, l'Ajuntament parla d'una situació insostenible. El balde és Guillem Mas.
7: Deman que el cost de la immigració legal no l'han de pagar Salines i Colònies. Els darrers 10 dies n'han arribat 5. El mes de juliol 2 i el mes d'agost 1. Però ara, en principi, esperant que n'arribi moltes més. Per tant, la situació crec que serà insostenible.
5: El Consell Insular recorda també que la ruta entre Algèria i les Balears ha costat la vida enguany a 507 persones, segons les dades de l'ONG Caminando Fronteras.
1: Per cert, que acaben de saber que una de les pasteres arribada avui, en aquest cas a Formentera, una de les persones que hi viatjava en el seu interior ha estat hospitalitzada per patir una malaltia en estat avançat. 8 i 49 minuts. Ens acorda la reunió entre el govern i les entitats ecologistes GOB i Terra Ferida. Margalida Blanquer, bon dia.
8: Bon dia. Després de més de 3 hores de parlar-ne, les postures continuen intactes. Els ecologistes demanen mesures de decreixement i l'aposta de l'executiu, recordem, és la de contenció. Maria Ors, es portaveu de Terra Ferida.
9: Estan intentant tapar aquestes petites ferides. Però no hi ha un canvi de model. Un canvi de model que per nosaltres és el que necessita aquesta societat balear per intentar que el resident guanyi en prosperitat i que no estiguem mirant tant el creixement econòmic, que pareix que és per l'únic que han de viure.
8: El govern ha proposat a les associacions ecologistes que tornin al pacte per la sostenibilitat, però GOB i Terra Ferida ho han rebutjat perquè entenen que les mesures que proposa l'executiu no són suficients. Joan Moranta és el president del GOB.
10: És a dir, no volen sentir xerrar de límits. No volen sentir xerrar de límits ecològics ni d'ecologia ni de seguretat ecològica, que és el que necessiten aquestes illes, no?
8: Un altre punt de desacord és l'habitatge. Les entitats reclamen al govern mesures per evitar la compra d'habitatges per part d'estrangers i aplicar la llei estatal d'habitatge. I l'executiu els ha traslladat que en aquest cas declararan les illes com a zona tensionada.
1: A Eivissa, precisament, la propietat d'un solar on s'hi havien instal·lat de manera irregular una 60 de persones s'ha començat a fer net la parcel·la. L'Ajuntament assegura que no es tracta d'un desallotjament, però tot i així ha autoritzat l'inici de les tasques i ha enviat dotacions de policia local. La neteja de la finca, situada a ses feixes, se desenvolupa fins ara sense incidents. Jordi Grivés, el regidor de gestió ambiental i neteja de l'Ajuntament de Vila.
11: No es un desalojo como tal, es simplemente la propiedad ha iniciado los trabajos de limpieza del solar, porque el ayuntamiento le había instado a limpiar el solar. Entonces, finalmente, la propiedad ha iniciado los trabajos, ha acudido policía local en apoyo por si era necesario intervenir, no ha hecho falta intervenir. Por ahora, las personas que estaban allí están saliendo voluntariamente y la propiedad está limpiando y le llevará varios días limpiar todos los residuos que hay ahí.
1: A Palma, l'Ajuntament ha confirmat l'existència d'un nou assentament il·legal a la zona de Son Bordoi, on s'hi han de construir 750 habitatges públics.
2: Jaime Martínez assegura que és una qüestió ja judicialitzada i que el consistori està a l'expectativa de la resolució judicial que s'aprengui, tot confirmant que aquesta setmana la policia local hi ha actuat per evitar un nou assentament. L'escoltam.
12: Seguirem actuant amb els nostres serveis socials, oferint també tots aquells serveis que puguem. Els darrers dies també la policia local ha actuat i està damunt aquesta situació, però ja li dic que és un tema que està judicialitzat i, per tant, l'Ajuntament en aquest moment el que ha d'estar és pendent de quines són les decisions i actuacions que s'hagin de dur a terme arrel d'aquestes resolucions judicials que pugui haver.
1: I tot mentre els balears lideren l'ocupació hotelera el mes d'agost a tot el país amb un creixement del 3,8% en el nombre de clients. De fet, els hotels de les Illes van registrar més d'un 90% d'ocupació, 13 punts més de la mitjana que la mitjana estatal, que va quedar en el 77%. 2,1 milions de turistes varen dormir a un dels establiments de les Illes i el total de pernoctacions, en canvi, va caure dues dècimes fins a sumar 11,3 milions perquè les estades varen ser més curtes. I la limitació d'entrada de vehicles a Menorca és més a prop. El Parlament ha aprovat la presa en consideració de la reforma de la llei de reserva de la biosfera, passa prèvia perquè el Consell de Menorca pugui regular l'accés, previsiblement a partir de l'estiu que ve.
8: La iniciativa va comptar amb un ampli suport al Parlament. 46 dels 56 diputats presents a la cambra hi varen votar a favor. Més per Menorca i més per Mallorca ho varen fer en contra i vots es va abstenir. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simó Gornès, defensa la iniciativa a la cambra.
13: Després de molts anys on s'ha mal gestionat el turisme, després de molts anys de creixement sense perspectiva, després de molts anys sense cap planificació real efectiva, nosaltres apostàvem per la contenció.
8: Escoltàvem a continuació Susana Mora, secretària del PSOE a Menorca, i Josep Castells, diputat de Més per Menorca.
14: Pensant que Menorca ha arribat en els límits de saturació en quant a vehicles de Montsilla i necessitam quant tantes aquesta mesura per fer un reglament de reducció, no de contenció.
15: A veure, la reducció de vehicles arriba tard i a més ens temem que el sostre que va posar el Partit Popular és quedar-nos tal com estem, és a dir, que per tant no hi haurà una reducció efectiva de vehicles.
1: I més coses, Aliança per l'Aigua denuncia que ha detectat i documentat nous abocaments incontrolats al voltant de les instal·lacions de l'aeroport d'Eivissa, aquesta vegada en un mur adjacent al recinte aeroportuari que limita amb el torrent de Siré a l'alçada del camí d'Escodols.
5: Aquest nou episodi es produeix dos mesos després que l'entitat i altres grups ecologistes denunciessin els abocaments sistemàtics de la depuradora de l'aeroport al torrent de Sa Font amb valors de fins a 17 vegades els límits legals. Aquella denúncia va ser registrada pel Seprona i traslladada a la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme. Les mostres estan pendents d'analitzar-se. Juan Calvo és el portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
16: En aquest cas, hem vist que el torrent de Siré arribava aigua des d'un mur, aigua procedent de l'aeroport, procedent del circuit d'aigua regenerada, i bueno, aquest abocament és incontrolat sobre el torrent, que justament un torrent que acaba també al Parc Natural.
1: Ara us contem que el govern ha localitzat dos enterraments amb indicis compatibles amb persones mortes en el context de la Guerra Civil a Son Servera, una troballa que s'emmarca en les tasques previstes en el cinquè pla de fosses i que s'han desenvolupat des del mes d'abril en diverses fases.
2: La primera es va centrar al cementiri i posteriorment les pesquises es van traslladar a la zona coneguda com Escomallà Fondo. Les possibles víctimes s'han localitzat al cementiri. El govern es centrarà ara en les tasques d'identificació amb l'objectiu de poder tornar les restes a les famílies.
1: I canviant de tema, Pimen demanar a la classe política un pla a llarg termini per condicionar climàticament tots els centres escolars de les Illes. El sector alerta que només s'ha començat a fer feina 15 dels 400 centres educatius de l'arxipèlag.
8: És per això que alerten. Adaptar-los és una tasca que s'allargarà més enllà d'aquesta legislatura i la següent, i és que, més enllà de les dificultats pròpies de la burocràcia, aquest tipus d'actuacions s'han de programar durant els mesos en què els centres romanen tancats, i això coincideix amb els mesos de major demanda als domicilis. Pep Maria Rigo, president de l'Associació Balear de Tècnics d'Energia, Climatització i Refrigeració, diu que en el cas dels centres, les tasques van més enllà de posar aire condicionat.
17: Hi ha molts sistemes que s'han d'adaptar, la climatització és un d'ells, però també els aïllaments, la ventilació, la recuperació de calor, els tancaments, i el que demanem és que se faci una estratègia a llarg termini.
1: 3 minuts i mig per les 9. Per la mare d'actualitat esportiva, Enrique Mas, bon dia.
18: Bon dia. Elena Puyo està presentada com a nova jugadora del València Bàsquet. La palmesana arriba a l'equip campió de la darrera Lliga Femenina Endesa després de guanyar la medalla de bronze amb la selecció espanyola. Puyo ha signat un contracte de 2 anys amb el Club València.
19: Para mí significa mucho poder estar aquí hoy, llegar a una nueva ciudad, a un nuevo club, y sobre todo una nueva etapa de la cual tengo muchísimas ganas. Creo que tenemos un reto muy bonito por delante y bueno, de lo que tengo más ganas es de empezar ya, de disfrutar con la afición, de poder crecer como equipo, de mejorar, de aprender.
18: Joan Mir espera les proves de Japó i Indonèsia de MotoGP. Segons el comunicat del director mèdic de la categoria, el pilot palmesà ha estat experimentant una varietat de símptomes que afecten la seva energia i el seu rendiment durant diversos mesos amb un augment recent de la gravetat. Totes les proves realitzades, la causa encara no està confirmada, per això, després de no participar en els grans premis de San Marino i Àustria, els metges han aconsellat a Mir un estricte descans i teràpia rehabilitadora per als pròxims 15 dies. I en tenis, Espanya s'enfrontarà a Àustria a la primera eliminatòria de la final a 8 de la Copa Davis, que es disputarà a finals de novembre a Bolònia. Si guanya, jugaria davant el vencedor de l'Alemanya, Gran Bretanya, i veurem si Jaume Munar repeteix convocatòria després d'haver aconseguit el passat diumenge el punt definitiu contra Xile, formant parella amb Pedro Martínez.
1: I a la cultura parlam de la 15a edició de l'Evolution Mallorca Film Festival.
2: Reunirà cineastes, professionals de la indústria i representants del sector audiovisual. Avui, durant la presentació, s'avançaran les principals novetats i noms que seran a l'Evolution i, a més, la selecció completa del Made in Balears, la secció del festival dedicada a donar visibilitat al talent audiovisual de les Illes. I d'entre les cites culturals d'avui, coneixerem el cicle Tardoral 2026, dedicat a l'escriptor Rafael Ginard. I el Truiteatre ha obrit les seves portes per rebre la conferència avui d'Enrique Rojas dins del programa Mentes Expertes. Sota el títol 10 consells per a ser feliç, Rojas explorarà els mecanismes a favor i en contra que les nostres ments ens proporcionen davant la felicitat. Encara hi ha entrades disponibles.
0: Ràdio 5, Top Notícies, Illes Balears.
1: Quina mare amb altres previsions del dia.
8: El Tribunal Superior de Justícia acull l'obertura de l'any judicial. El govern presenta l'oficina mòbil d'assessorament autònoms i avui, dia contra la trata de persones i explotació sexual, el govern organitza una jornada professional. El Consell d'Eivissa fa una campanya informativa i ha convocat una concentració a Palma.
1: I acabam amb la bona notícia. Un grup de voluntaris locals internacionals participen aquest cap de setmana en la 7a edició de la Zero Plàstic Menorca Expedition, un projecte que combina la recollida de residus a terra i sota l'aigua amb busseig i snorkel en un projecte també de divulgació científica, entès i xerrades. Així arribam a les 9, més notícies a partir del butlletí de les 10.
20: Buenos días, las noticias de las 9 de la mañana.
21: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Fernando Martín.
20: Tranquilidad en la frontera del Tarajal en Ceuta, reforzada con hasta 5 nuevas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por los llamamientos a una nueva entrada masiva de inmigrantes en las redes sociales. En Marruecos, temor a una abstención récord en las elecciones legislativas ante el desencanto de la población ante una crisis social que afecta especialmente a los más jóvenes. En Madrid, esperan la llegada en las próximas horas del financiero holandés Simon Lender Verhoeven, detenido a finales de agosto, considerado el cerebro financiero del rescate a Plus Ultra, por el que está siendo investigado el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía pide hasta 5 años de cárcel para los activistas de Greenpeace que hoy van a ser juzgados en Valencia por las protestas contra un buque metanero hace 5 años. Entró el otoño astronómico. Y lo decimos lo de astronómico porque la realidad es que seguimos con tiempo veraniego. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días, así es. Hoy comienza el otoño, pero las temperaturas son casi de verano y van a continuar hasta el domingo. A partir del domingo ya comienzan a bajar localmente y a partir del lunes ya bajarán en muchas zonas de España. Será a partir del lunes cuando notemos que bajan las temperaturas, pero de momento en los próximos días continuamos con temperaturas muy altas en casi todo el país y sobre todo en el suroeste de Galicia, suroeste peninsular y en la provincia de Las Palmas. Hoy en valores vamos a alcanzar 38 grados en Badajoz, 37 en Córdoba y en Ourense, 35 en Granada, 34 en Pontevedra y 33 en Zaragoza y en Madrid. Algo más suaves en el Cantábrico, con 28 en Bilbao y 25 en Oviedo, pero en el Cantábrico suben las temperaturas mañana. El tiempo estable, anticiclónico, soleado, sin lluvias, muy pocas nubes. Ahora mismo nubes bajas en el extremo norte y en la zona de Levante, que desaparecerán durante la mañana. Sopla Levante en el Estrecho y Alborán y los vientos alisios en Canarias. Es una información de AEMET.
20: Gracias. La vivienda es el más grave problema de los españoles. El CIS lo certifica una y otra vez, pero hay casos que trascienden, que muestran su cara más cruda y penosa, como el de la anciana Mari Carmen, de 87 años, que se enfrenta al cuarto intento de desahucio de su casa, que compró un fondo de inversión y le cuadruplicó la renta que pagaba. Hay muchas personas que intentan evitar este desahucio. Allí se encuentra en el barrio de Retiro, en Madrid, nuestra compañera Elena Nieva. ¿Cuál es la situación a esta hora? Buenos días.
23: Buenos días. Bueno, muchísima gente arropando, apoyando a Mari Carmen en estos momentos, no solo los que están a las puertas de su vivienda y que muchos de ellos han pasado la noche allí, más de 300 personas acampados, sino todos esos que poco a poco se van sumando y que van llegando hasta aquí, hasta Sainz de Barana. Mucho control policial, varios furgones policiales de antidisturbios bloqueando el paso en la calle y policías que acordonan toda la zona. Personas que están arropando, como decimos, a Mari Carmen y que quieren que sepa que están cerca y que la apoyan.
24: Mari Carmen es muy valiente, lleva enfrentándose a esto 7 años y merece quedarse en esta vivienda.
25: Todo mi apoyo a ella por la injusticia.
26: No es decente.
27: Si al final a ella la consiguen echar hoy, ¿qué será lo siguiente?
23: A las 9:30 de la mañana está prevista que llegue esa comisión judicial que decidirá entonces si Mari Carmen se queda o no en su casa.
20: Pendientes, además de Barcelona, de una residencia de ancianos donde ha muerto una persona en un incendio ocurrido esta madrugada. Más detalles, Ana Puyol.
3: Buenos días. Un incendio en una residencia de ancianos en la Ametlla del Vallès, en Barcelona, deja una víctima mortal y 13 personas heridas en estado menos grave por inhalación de humo que han sido trasladadas a varios centros hospitalarios de la zona. En total, el sistema de emergencias médicas ha atendido a 78 personas. El 112 recibió el aviso del incendio poco después de las 10:30 de la noche y los bomberos apagaron las llamas una media hora después. El fuego ha quemado varias habitaciones de la primera planta y el humo ha afectado las dos superiores. Las llamas obligaron a confinar a más de 40 usuarios y a evacuar al resto. Fue en una de las habitaciones donde los bomberos encontraron el cuerpo sin vida, aún por identificar. Han ventilado y revisado el edificio y los usuarios han sido realojados en zonas de la residencia que no se han visto afectadas por el fuego.
4: Gracias. La situación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mucha precaución ya por varios accidentes en Valencia, ya en la entrada a Sagunto por la autovía A23. Otro complica la entrada a Murcia en la MU33 en Espinardó, dos más en Málaga, ambos en la autovía A7, uno en Mijas, dirección Marbella, y otro en Benalmádena, ya en dirección a la capital malacitana, y otro complica en Cádiz, la autovía 4 en Jerez de la Frontera hacia la capital gaditana. Tráfico bastante denso en la entrada a Madrid por la 1 en El Molar y Las Tablas, la 2 en Coslada, A4 Butarque, la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda, también en Pontevedra, en la VG20, a su paso por San Cibrián, en ambos sentidos de la marcha. Las entradas a Barcelona, C58 en Sabadell y Moncada, A2 y B23 en Paella, la entrada a Valencia por la V21 en Alboraya y V31 en Silla, y especial precaución en la entrada a Sevilla, A49 en Tomares, y en Málaga, la 7 en Rincón de la Victoria, hacia la capital malacitana.
4: 9:05 de la mañana, 8:05 si nos escucha desde Canarias.
21: Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca. Fernando Martín.
4: Muy pendientes de Ceuta, de la frontera del Tarajal. La Policía Nacional y la Guardia Civil han reforzado la seguridad en la frontera, también en la de Melilla, ante la posibilidad de nuevos saltos masivos convocados para hoy a través de las redes sociales, coincidiendo con las elecciones legislativas en Marruecos, de las que luego vamos a hablar. El ministro del Interior, Grande Marlaska, asegura que estos llamamientos están controlados. Vamos a Ceuta para saber cómo están ahora mismo las cosas en la frontera. Está Ana Galarza, buenos días.
7: Hola, buenos días. A esta hora vemos aquí a diferentes patrullas, unos 5 furgones de la Policía Nacional tenemos justo delante de nosotros, pero hay también Policía Militar y Guardia Civil. Todos los agentes tienen los ojos puestos en la frontera terrestre, pero también en la marítima, en el propio agua, en las boyas que instaló el Gobierno para construir así un límite que permitiera después poder aplicar la ley de extranjería. Según el Gobierno de España, lo decíais, se ha reforzado esta línea divisoria con unos 200 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, pertenecientes a distintos grupos, y todo ante las informaciones que circulan por redes sociales y que hablaban de una nueva posible entrada de migrantes como la que vivió la ciudad en julio, esta vez coincidiendo con las elecciones que se celebran hoy en Marruecos, mientras los ceutíes esperan recuperar pronto su normalidad.
4: Gracias, esta es la situación en Ceuta, en la frontera, en el Congreso, sesión de control en estos momentos, ofensiva del PP y Vox, que esta mañana plantean hasta 7 preguntas y 2 interpelaciones alrededor de la crisis de Ceuta. La otra gran cuestión, la crisis energética. Sonido directo, Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno.
9: Porque es la realidad, más allá de su discurso de protección, a nadie, señoría. A partir de aquí, lo que sabemos desde el Gobierno, señoría, es que no tenemos mayor obligación que la de seguir protegiendo a los ciudadanos. Y esta obligación la vamos a seguir manteniendo, y más aún en las circunstancias actuales, donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas, y sobre todo algunos sectores particularmente afectados, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
4: Carlos Cuerpo, respondiendo en estos momentos a José María Figaredo de Vox, que le preguntaba cómo va a revertir el empobrecimiento de los españoles. Carlos Cuerpo, Grande Marlaska, Margarita Robles son los miembros del Gobierno que llevan hoy el peso de las respuestas a la oposición por la crisis de Ceuta. El presidente del Gobierno por primera vez ha señalado a Marruecos como el responsable de la entrada masiva del 30 y el 31 de julio.
10: We are investigating what happened those days back in July.
4: En la CNN está claro que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló. Le pide respuestas, medidas. Es la respuesta de Pedro Sánchez a la pregunta de la periodista de la CNN, en la que le dice al presidente: acabas de presidir lo que generalmente se conoce como un desastre, el desastre de Ceuta. Todavía hay 15.000 migrantes deambulando sin rumbo por Ceuta. ¿Qué hicieron mal
20: ¿Cómo puede pasar esto de la noche a la mañana? Es la pregunta que le hacía la periodista de la CNE, Christiane Amanpour. El presidente del gobierno tiene una agenda repleta en Nueva York antes de su intervención en el plenario de Naciones Unidas la próxima madrugada, a las 2:30 de la tarde. Se va a ver con el alcalde de Nueva York, con Zoran Mamdani, para asistir luego a un coloquio organizado por la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. A las 9 de la noche, en la sede de la misión permanente de España ante Naciones Unidas, van a comparecer ante los medios de comunicación. Bueno, y sobre otra de las imágenes que ha dejado la primera sesión de la Asamblea General de la ONU, el saludo de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Pedro Sánchez, y para el que tuvo que recorrer buena parte del plenario la presidenta encargada de Venezuela. Acaba de decir el ministro de Exteriores en la cadena SER que les pilló por sorpresa, aunque José Manuel Álvarez lo enmarca dentro de la normalidad.
5: No era algo que estuviera previsto que se acercara en ese momento a saludar, y de lo que vi, de lo que, en fin, tampoco escuché mucho porque había un discurso en esos momentos, pues fue un saludo simplemente pues de la presidenta encargada de Venezuela. El pueblo venezolano es un pueblo hermano del español, al presidente del gobierno de España, sin más.
20: Bueno, pues en medio de todo esto, de la alerta en la frontera de Ceuta por los llamamientos en las redes sociales a una entrada masiva, de la primera vez que el presidente Sánchez subraya la responsabilidad del gobierno de Rabat, Marruecos celebra elecciones legislativas. Son las sextas bajo el mandato de Mohamed VI y se espera una gran abstención por parte de una población desencantada por la situación económica que golpea especialmente a los más jóvenes porque les deja sin esperanza. Laura Alonso, buenos días.
11: Sí, buenos días. Y por eso se explica por qué de los 16 millones de marroquíes que se han inscrito para votar, apenas una pequeña parte tiene menos de 35 años. Los menores de 24 años no llegan al 4%. Espero que quienes lideren esta nueva etapa estén al nivel de las expectativas que tiene toda la población marroquí, sin importar su clase, dice Tarzín, que trabaja en el tranvía en Rabat. Y es que una de las reclamaciones de los más jóvenes es que se reduzca la brecha social y entre territorios. Según el Afobarómetro, para el 60% de los marroquíes, luchar contra el desempleo debería ser una de las prioridades del gobierno.
12: Ils doivent évoluer dans leur culture.
11: Los partidos políticos deberían cambiar su cultura, sus métodos, su enfoque, dice Mohamed Benhamoud del Instituto Marroquí de Estudios Estratégicos. Elecciones que llegan, como contábamos, con un importante despliegue policial en la frontera, pero sin que la reivindicación de Ceuta y Melilla o la entrada masiva de los días 30 y 31 hayan sido para ellos una prioridad en campaña, más allá de alguna proclama con el ánimo de confrontación con España para arañar algún voto, porque la situación en la frontera deja en evidencia que los logros económicos y sociales los que presume monarquía y gobierno están lejos de ser así, y porque en materia exterior su prioridad sigue siendo el Sáhara Occidental. Así que en las últimas elecciones, abstención que alcanzó el 50%, veremos qué ocurre hoy.
20: Gracias. El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha dicho que la cuestión del Sáhara sigue siendo un camino irreversible. Lo ha dicho en el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy la segunda

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. El sistema judicial de les Illes Balears estorbarà almenys 2 anys en aconseguir el nombre mínim de places necessàries de jutge per poder fer feina en condicions. Així ho ha dit el president del Tribunal Superior de Justícia durant la inauguració de l'any judicial, el primer que funciona amb els tribunals d'instància ja en marxa. Carlos Gómez assegura que la llei d'eficiència judicial ha permès simplificar els tràmits per millorar els recursos que necessita el sistema a les Illes, perquè per crear noves places no serà necessari augmentar també les infraestructures. Gómez confia que el 2028 les Illes tinguin 39 places noves respecte de 2025 i això agiliti tots els processos.
2: Ara enguany s'han creat 13, l'any que ve, bueno, ja està anunciat oficialment pel Ministeri que en crearan 13 més i si aconseguim que l'altre any en creïn 13 més, arribarem a les 39 que necessitam com a xifra mínima per poder desenvolupar bé les nostres funcions.
1: Avui és dimecres 23 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Habitatge posa el focus en els pisos de protecció oficial.
3: Seran el principal objectiu de la nova campanya d'inspecció. En total, els 5 inspectors del departament han programat 75 actuacions sobre promocions d'HPO i una desena en les de preu limitat. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
4: El objetivo es evitar el fraude en la vivienda de protección pública. Eso es el objetivo de ir a verificar que se está cumpliendo con la función de lo que es la vivienda de protección pública. O sea, ha habido casos de viviendas protegidas que se han alquilado de forma turísticamente y ya han tenido el correspondiente expediente sancionador.
1: El govern central no demanarà Frontex a les Balears.
3: Ho ha confirmat el delegat del govern, que respon així a l'enèsima petició en aquest sentit per part del PP balear en una nova jornada marcada per l'arribada de pasteres. Alfonso Rodríguez acusa els populars de fer servir la crisi migratòria com a cortina de fum i assegura que on Frontex pot ser útil és Algèria.
5: El gobierno de España ya contestó al presidente del Consejo Insular. Saben que había una actividad de Frontex de vigilancia aérea y en cualquiera de los casos lo que se ha solicitado del gobierno de España a Frontex es actuar en origen, que es donde realmente Frontex puede ser eficaz.
1: La grip s'avança per mor de la calor.
3: La taxa d'infecció respiratòria aguda a les Balears, 30 punts superior a la mitjana estatal, circulen virus respiratoris que generen el constipat comú i, sobretot, bronquiolitis. Els tècnics recomanen avançar també la vacunació. Joan Carles Marc és especialista en salut pública.
6: La taxa de Covid és baixa a Balears, molt més baixa que la resta de comunitats. No tenim un nivell de grip molt elevat, però la taxa d'infecció respiratori aguda és 35 punts més alta a Balears que en el resta de l'estat. Això vol dir que inclús tots els virus respiratoris, entre els quals bronquitis, bronquiolitis.
1: I en els esports?
3: El Palma Futsal vol continuar divendres a Pamplona amb la bona ratxa de l'inici de temporada. L'equip d'Antonio Vadillo arriba al partit amb confiança després de vèncer 8-3 del Pozo Murcia, un dels rivals directes pels títols nacionals. El Palma ha entrenat amb tots els jugadors de la plantilla que viatjaran demà a Pamplona. Vadillo ha destacat que el rival serà complicat, tot i que els navarresos encara no han puntuat. L'entrenador andalús ha demanat al seu equip que millori la gestió dels moments d'estrès per mantener la buena dinámica.
7: Un partido que es muy importante para nosotros, ¿no? Para seguir en esta línea ascendente, para seguir en la parte alta de la clasificación, con un rival que ha tenido muchos problemas, ¿no? Durante unos meses.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
8: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears comença la tardor amb temps càlid i estable i de moment sense precipitacions. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures baixen lleugerament, màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 27 graus a Maó i a Formentera. Bufa vent fluix de l'est amb brises. Demà dijous, temperatures amb pocs canvis, 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Maó i 27 graus a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, possibles boires. Temperatures mínimes de 17 graus a Palma, 18 a Maó i 22 graus a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Fuga.
9: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
10: Què tal? Molt bon dia, com estàu? 1:35, aquest 23 de setembre, dia que continuem amb temperatures altes. Ja sabem que aquesta calor s'estendrà encara aquesta setmaneta. Per tant, de moment no acaba d'arribar aquest temps de tardor que teòricament ja hem inaugurat. Avui parlarem de diversos temes, tot d'una, començar amb una nova edició de Punt de Fuga. I un dels temes del que parlarem és del Dia Internacional contra la Tracta i l'Explotació Sexual que se celebra avui. És una realitat que també, desgraciadament, és ben present a les Illes Balears. Per analitzar aquesta qüestió, parlam amb una de les entitats que fa feina directament amb les persones que exerceixen la prostitució. Ens escolta Esther Callizo, que és coordinadora de seu de Metges del Món a les Illes Balears. Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Dades molt preocupants les que posau de relleu en aquest dia. 8 de cada 10 persones en situació de prostitució a les Balears l'exerceixen de forma deslocalitzada, que vindria a dir, bàsicament, que de cada vegada els domicilis privats, els hotels, s'agafen més protagonisme i també, segons heu assenyalat, els iots.
11: Sí, correcte. Els hem donat compte, sobretot aquest any, que hem fet moltes més sortides, tant de Mallorca com a Eivissa, que en els espais turístics hi ha moltes dones que són prostituïdes dins de domicilis particulars, vivendes turístiques també, pisos de lloguer turístic, i sí, a festes on elles van moltes vegades totes soles a un iot. Sí.
10: Clar, això té diverses lectures. D'una banda, de cada vegada és menys habitual tenir un lloc, un espai físic fixe, per dir-ho de qualsevol manera, els anomenats prostíbuls, no? I de l'altra vegada, que està agafant, senyora Caizo, molt de protagonisme internet per part dels proxenetes, tant per captar dones com per després gestionar tot el tema relacionat amb la prostitució.
11: Sí, a través de la web o xarxes socials es fa moltes vegades la captació, com tu dius, de proxenetes que capten dones per després prostituir-les, però també aquests mateixos proxenetes, una vegada la dona ja és captada, el que fan és controlar les seves xarxes socials, la seva web i el seu WhatsApp, per exemple, qualsevol mitjà amb el qual el putero no pot contactar amb elles directament. Contacten, en realitat, a través d'un proxeneta.
10: Clar, entre aquesta deslocalització i aquest protagonisme d'internet, la feina que feis entitats com a Metges del Món d'intentar fer un acompanyament, detectar, ajudar en la mesura del possible aquestes dones, se fa molt més difícil.
11: És molt més difícil. De totes maneres, moltes, 8 de cada 10, com deien, fan la combinada, combinen una forma de prostitució amb l'altra. De totes maneres, les dones que només estan en prostitució deslocalitzada, sí, aquí tenim molts problemes per arribar, ha de ser mitjançant altres dones que es coneguin, o també nosaltres fem molta recerca 2.0, que és la recerca per internet, però ens costa molt més arribar a elles. Estan en una situació aïllada, no només de nosaltres, sinó també de tot el servei social, institucions, policia, serveis jurídics. Clar, són dones que no coneixen els seus drets, tampoc, i per tant estan en un estat molt més vulnerable que altres.
10: La pregunta és fàcil, la resposta m'imagino que és molt més complicada. Com se pot combatre tota aquesta inèrcia que està agafant el món de la prostitució?
11: Nosaltres ja fa anys que estem reclamant una llei contra la tracta, i no només de la tracta de persones amb fins sexuals, sinó una llei general. Tenim molts protocols, tenim moltes mesures a diferents comunitats autònomes, però necessitem una llei que realment unifiqui els criteris i que pugui actuar a totes les comunitats autònomes per igual. No pot ser que una dona que estigui a Balears tingui una problemàtica diferent que una que estigui a la Comunitat Valenciana, perquè elles, a més, van viatjant, es mouen, són prostituïdes a diferents llocs a Espanya i també inclús d'altres països.
10: Aquí la situació, aquí a les Balears la situació és molt diferent d'altres comunitats a la península, perquè aquí, per exemple, també es pot donar la circumstància, que dones que visquin, per exemple, a Mallorca hagin de viatjar, per exemple, a Menorca o a Eivissa per exercir també la prostitució, no?
11: Sí, és un context més global. No només són dones de Mallorca que se'n vagin a Eivissa o a Menorca, que això també passa, sinó que hi ha circuits establerts entre península, les Balears i inclús altres països que només venen o envien dones per fer, diríem, la temporada turística durant 3-4 mesos i després se'n tornen.
10: Una realitat molt, molt complicada. De fet, Metges del Món l'any passat a les Balears vareu atendre 1.045 persones en situació de prostitució. El 90% eren dones. No significa això que totes fossin víctima de tracte, però sí queda evident que necessiten ajuda. I jo no sé, senyora Callizo, si sempre són elles les que donen la passa de demanar aquesta ajuda, si vosaltres anau a elles a oferir un poc el servei que els podeu oferir. Com funciona?
11: Mira, nosaltres hem atès a 1.400 dones a Balears. Són 1.000 i algo a Mallorca i la resta és a Eivissa. La manera que tenim de funcionar és d'intentar fer prospecció, anem a terreny, és a dir, a pisos, a clubs, fem prospecció de locals i carrer. Després, per una altra banda, també per xarxes, com ja he explicat, i també elles mateixes, quan entra una persona nova o quan coneixen una persona nova, també els indiquen que poden venir a Metges del Món i que aquí nosaltres les atendrem i les podrem ajudar i acompanyar fins on elles vulguin.
10: I d'Ester Callizo, coordinadora de SEU a les Balears de Metges del Món, gràcies per la feina, gràcies per haver atès la telefonada de Ràdio Nacional i a veure si tot això se pot millorar com a mínim una mica. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
10: 1:42. En uns instants entra ja a l'estudi el nostre company Joan Manuel Zaldívar.
12: A punt de fuga, te diré coses.
13: Bon dia a tothom. Torna el Te diré coses, l'espai que Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears dedica cada 15 dies a parlar del català. Bon dia, Xisco Díaz.
10: Bon dia.
13: I bon dia, Margalida Rosselló.
14: Bon dia a tothom.
13: Directora del Servei Lingüístic de la UIP. Sembla que no vols que ho digui, això, que ets directora del Servei Lingüístic.
14: Ja, no importa. Som una companya que comenta coses de paraulotes.
13: No, però ets autoritat.
14: No. Això sí que no.
13: Així
14: que
13: com... No. Ho diu l'Estatut d'Autonomia. Segons l'Estatut
14: d'Autonomia... Jo no m'he vist que ho posi.
13: Jo sí. Hi ha un article de l'Estatut d'Autonomia que diu que l'autoritat lingüística de les Illes Balears és la UIP.
14: Però jo no som la UIP.
13: No, però tu ets el representant de la UIP aquí.
14: Ho podem deixar aquí.
13: Vinga. De què hem de parlar avui, Margarida?
14: De modernós. Jo ara he tornat com un pot modern. He fet un any més, però he tornat un any més jove. L'altra setmana vàrem parlar de furgoteques i avui parlarem de... Mercaurant. Del supermercat al Mercaurant. Com anomenam els nous espais per menjar?
13: Mercaurant.
14: Xisco. En Xisco no
10: jo és que m'encanta perquè seguim amb el tema gastronòmic de la setmana, de fa dues setmanes i ara d'així, jo, encantadíssim. Mercaurant, és una paraula molt... No sé, m'agrada, sona bé.
14: Moderno.
10: Sí.
14: Modernós.
13: Mos has d'explicar què vol dir.
14: Aquelles coses que s'usen. Darrere una expressió tan senzilla com zona de restauració, hi ha diverses possibilitats segons el que mos trobam en aquell moment. Fins no fa gaire, anàvem al supermercat a comprar. I ja està. Però, de poc ençà, hi ha supermercats que fan la competència en els restaurants i les botigues de menjar preparat ja. Que, a més d'anar a comprar un paquet de fideus, te pots seure i menjar-te un plat de ròtsec, per exemple, o un tros de pollastre rostit. Supos que a tothom li venen noms de supermercats molt estesos, com una plaga, que, efectivament, pots quedar allà mateix a menjar. No només dut en menjar fet, sinó que allà mateix hi menges.
13: De fet, ho feim aquí, en aquesta casa, a Ràdio Televisió Espanyola, en el carrer Aragó, tenim un supermercat aquí baix, i pots baixar...
10: T'ho compres,
13: el menjar. Compres, el pot menjar allà... Sí, sí, sí. Pots encalentir, te donen els coberts, te donen tort que bo que es donen.
14: Però no res com menjar a taula així com toca, no? No, no. Però bé, hi ha moments que tot allò són, totes aquelles facilitats que trobem, benvingudes siguin, sobretot quan tenim aquells horaris de laborals,
10: sí,
14: que s'allarguen
10: i
14: que t'atrepitgen les menjades. Per tant, pot berenar, pot fer un cafè, pot dinar i fins i tot sopar en el mateix establiment. Supos que ja sopar seria un establiment un poc més gros, una gran superfície.
10: I podrien dir, Margalida, que aquest supermercat és un supercaurant? Alerta!
14: No donis pistes, no donis idees, que diem se mos treballàs la llengua a hora d'anar a qualque lloc. I podia ser. Per què no? La creativitat és això, la creativitat i la vitalitat de la llengua, dels idiomes, és això. Poden anar creant segons van evolucionant les coses, les maneres de fer. Com han d'anomenar l'espai del supermercat on podem seure i menjar? Una expressió molt senzilla, com han dit, seria zona de restauració, un espai gastronòmic o zona de degustació. Però jo considero que aquests sintagmes, zona de restauració, espai gastronòmic, zona de degustació, són com a molt pretensiosos de veure, sí, el que realment mos trobam. Perquè menjant dins un plat de paper, sí, i fan, sí, servir una forqueta de plàstic o de paper.
13: Sí, tampoc no
14: mos han de passar.
13: No és una degustació.
14: Sí. No filarem, no anem tan amunt, per tant, allò que se proposa, que no és que estigui aprovat per l'acadèmia, però se proposa crear el terme mercat-restaurant, que és una expressió que combina el concepte tradicional de mercat amb el de restaurant. Però fixeu-vos, mercat-restaurant, això seria anar a l'Olivar, per ventura, i comprar un parell de gambes que les t'atorren i les t'amengin.
13: Ho fan.
14: Això seria mercat-restaurant.
13: Sí. En el mercat de Santa Catalina ho fan. Tu vas a comprar ser gambes, sí, allà, i te les torren a de vora.
14: I doncs això seria un mercat-restaurant, o, com que som molt moderns, sí, i som molt presumits, sí, direm mercaurant. Sí. I te quedes en el que t'ha de servir ser gambes, que diu, no sé què m'ha dit. Per tant, mercaurant seria la manera de combinar mercat més restaurant, ajuntar dues paraules i designar un establiment o espai que combina característiques d'un mercat i d'un restaurant. Per tant, és una manera de crear un neologisme, una paraula nova per composició o fusió de dos mots que ja existien, mercat i restaurant. I per aquest gran supermercat que tenim aquí baix, sí, el Xisco proposa
10: Supercaurant.
14: Sí. Per què no? Ara telefonarem al Tercat, a menys si el mos aprova.
13: Vinga.
14: Per tant, és una manera de funcionar dels idiomes que crec que és molt interessant, que és que quan canvien les nostres maneres de comprar, de menjar i de passar els temps, perquè recordem que en tot això hi ha un component d'oci bastant significatiu, també canvia la llengua, que l'adaptam perquè molt serveixi per descriure aquestes noves situacions, aquests nous hàbits, aquests costums de vida. Per tant, anem a un mercaurant, o un supercaurant.
10: O un hipercaurant, si és una superfície més ampla.
13: És molt interessant crear neologismes amb una única paraula per composició, com has dit, de mercat i de restaurant, mercaurant. Perquè quan crees sintagmes, crec que és més difícil que s'introdueixi dins la llengua.
14: Perquè anem a la síntesi. Perquè anem a la llet de l'economia. Com més poques paraules i més curtes, millor. I també menjam una miqueta de la manera de composar paraules de l'anglès.
13: Que en saben
14: molt. Que fusionen.
13: Que en saben
14: molt. No és que en sàpiguen més que en altres, simplement que no tenen manies i que no tenen tant de prejudicis a l'hora de crear i d'inventar termes. I mos cauen bé i això ja és modern. Per tant, vos anim a crear paraules sempre amb un sentit lingüístic genuí, això sí.
10: I ara una estona de desbarats.
13: Una estona de desbarats aquí al Te diré coses a Ràdio Nacional d'Espanya. Ja sabeu que les principals víctimes solen ser polítics, però també els periodistes, companys de mitjans de comunicació, qualque vegada entrat en el Xisco Díaz fins i tot.
10: Gràcies per l'al·lusió,
13: sí,
10: directa.
13: Sí, jo també hauria de sortir qualque dia, perquè n'he dit de tot colors. I en aquest cas mos referirem al director general d'IB3, sense ànim de ser mals companys, Josep Codony, defensava al Parlament que a IB3 es parlava català, es parlava català en les modalitats insulars. Quan va dir això, quan dèiem en seu parlamentària a la Comissió de Control sobre la ràdio-televisió de les Illes Balears.
15: Per aquest motiu, IB3 compta a les delegacions de territorials a Mallorca, a Menorca, Eivissa i Formentera, integrades per professionals que utilitzen les formes lingüístiques pròpies de cada seu entorn.
13: Margalida, obri els ulls. Eivissa és com una... com una mescla entre Eivissa i Ibiza. No.
14: És una llenegada grossa i em sap greu, senyor Codony, però és que, a més, parlant del tema que parlam, encara és una miqueta més... cau un poc més tort, encara. A Eivissa. Com a molt Eivissa.
13: Eivissa.
14: Com a denominació molt popular, molt oral i com a degradada, però propi de registres informals. Sobretot quan parlam, si defensam la qüestió lingüística, el mínim que hem de fer és fer-ho bé, en el terme que toca. Perquè, diguem, lingüístic no vol dir que siguem més autòctons, simplement és que incorrem en la ultracorrecció, en una ultracorrecció que no s'escau en cap moment, i molt menys en seu parlamentària. Lingüística, no és... D'acord que és llengua, però per crear els derivats se recula a sa base llatina de llengua, és lingüístic, i és Eivissa. I se poden fer molt informal Eivissa, però això no hi donarem massa propaganda. Eivissa i lingüística.
13: Com dèiem, els polítics són les nostres principals víctimes, i la consellera adscrita a la ràdio-televisió pública de les Illes Balears, d'IB3, és la consellera de la presidència, que és en Antoni Estarelles, i que escoltarem ara un tall com aquell oli que se posava a ses portes, un 3 en 1. Parlava a final del mes d'agost de la crisi de menors no acompanyats a Ceuta.
16: Dins una emergència, el primer que s'ha de fer és un mando, i se fa 25 dies després una situació d'aquesta avalanxa humana, que deixin de fer-nos el que mos diuen de repart de menors.
13: 3 en 1, Margalida. No, 3 en 1, mando, avalanxa i repart. Comencem per mando.
14: És un comandament.
13: Comandament.
14: M'agradaria no fer sang amb aquesta qüestió, perquè a més seria molt cruel, i que no, perquè parlem de manera... No, és a dir, no s'ha de frivolitzar allà on treballes, allà on fas feina, i s'estrada allà on estàs. Per tant, no podem incórrer en un llenguatge tan informal i incorrecte en seu parlamentari, a més. No és mando i és comandament. No és una avalanxa. Perquè, a més, escampant paraules que no són correctes. És una allau.
13: Una allau. Digueu,
14: ja sigui de gent, de terra, de neu. Quan se desprèn material i cau per avall, és una allau. I una entrada massiva de persones és una allau de gent, una entrada massiva. I quan has de repartir gent, fas un repartiment, no fas un repart. Comences a disposar, a distribuir, a repartir.
13: És una paraula antiga, perquè el rei en Jaume ja va fer lo repartiment.
14: L'haurien de llegir.
0: El llibre recomanat.
13: El llibre recomanat amb el que acabam avui el programa El Te Diré Coses és d'un humorista, guionista, presentador, actor, home d'espectacle català, parlant d'Òscar Andreu, i el llibre es diu Manual de defensa del català. Va ser el llibre més venut a Catalunya el passat Sant Jordi, i ell parla de quatre coses per mantenir la llengua, però tot es redueix a una regla.
17: Si tu arribes en aquest país i el primer que detectes és que els parlants renuncien a la seva pròpia llengua, tu dius, per què hauria de parlar una llengua que ni ells mateixos poden defensar? És evident, per això ens hem de mostrar sòlids i contundents, perquè a més és de justícia.
13: Idò, aquesta és la regla. Parlar és català, i també diu Òscar Andreu que és una herència que poden deixar els fills. Una herència que, a més, és barata, perquè si els hem de deixar una casa d'aquests preus que tenim ara, ho tenen més malament. Fins aquí el programa d'avui. Bon dia a tothom. Xisco, fins la pròxima.
10: Fins la pròxima.
13: Margalida Rosselló, fins d'aquí 15 dies.
14: Gràcies.
10: Adéu.
13: Adéu.
12: A punt de fuga, fem sa mitja.
10: Queden 5 minutets perquè siguin les dues, com cada dimecres, acabar en punt de fuga amb bones notícies.
14: Una ens du...
10: Hola, Paula Bendito, hola, Aina Escandell, que som
14: bon
10: un poc maleducat, però m'he acabat de donar.
14: Gràcies a
10: Déu
14: com et saludes,
10: sí.
14: Perquè...
10: Sí, sí, a les escales sí, no, però aquí sí.
14: Igual. Bé, la primera bona notícia d'avui ens du fins al fons de la mà.
3: I avui, Xisco, també te contarem on pots menjar un bon variat d'aquells que t'agraden, que sabem que això te farà molt feliç.
14: Primer parlem d'una espècie entranyable, els cavallets de mà.
3: Són animals realment sensibles i les poblacions a la Mediterrània han minvat considerablement en les darreres dècades per mort de la destrucció dels seus hàbitats, la contaminació de l'aigua o la pesca massiva.
14: La bona notícia és que gràcies a un projecte del Palma Aquarium s'han aconseguit reintroduir-ne a la mà 1.500 exemplars. Ens explica per quin motiu se fa Deborah Morrison, directora de la Fundació Palma Aquarium.
18: Para seguir con lo que sería la selección natural en su medio. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que tenemos juveniles que hemos introducido en el mar y que estos ya son crías de, que han sobrevivido y que han crecido muy bien y que estos sí que son nuevos ejemplares.
3: El projecte va néixer fa 4 anys amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de les dues espècies autòctones de cavallets de mà presents en la nostra mar mediterrània.
18: Son muy importantes porque al final, como todas las especies marinas, se interconectan los unos con los otros y además son centinelas de tener un mar sano, ¿no?
10: Vosaltres no sé si n'heu vist mai algun cavallet de mà en llibertat. Jo de moment no.
3: Jo tampoc, és una cosa que m'oferia molt d'il·lusió, però...
10: Il·lusió segur, però bé, haurem d'estar atents ara que encara hi pareix que queden uns quants dies de caloret per nedar i a veure si en veig. Que vol que vol digui que això
3: el meu. I en aquest punt hem posat aquesta cançó titulada Això és mel perquè...
10: T'he posat en el guió perquè tot m'agrada, però no sé exactament què és el que m'agrada. Menjar m'agrada, això sí.
14: I perquè passes molt de gust de menjar variat, Xisco.
3: Avui la bona notícia és aquesta, precisament. Aquest cap de setmana comença la segona fira del variat a la part exterior del mercat de Pere Garau.
14: Durant la presentació, la presidenta del mercat de Pere Garau, Paquita Bonnin, s'emociona en compartir els detalls d'aquesta segona edició, que enguany està carregada de novetats. Escolta,
19: en 13 casetes vos esperam que és el triple de variats que l'any passat, que podeu comprar tiquets online, que podeu comprar tiquets amb tòtems que ja hi ha posat dins el mercat, tindrem cadires a rompre per tots, tindrem festa per tots.
3: Preveuen servir més de 26.000 variats,
10: si
3: Déu-n'hi-do.
10: Si va jo, seran 30.000.
3: Una cita que ha estat declarada avui, bé d'interès municipal, el tinent de Bala de Cortes, Llorenç Bausà.
20: És un orgull per a ciutat acollir una fita, que com deia, és la segona, però com hem anunciat amb anterioritat, ve per quedar-se declarant-se d'interès municipal.
10: Bé, saben què és el que poden trobar, però encara no m'heu dit a quina hora ni quin dia hi podem anar.
14: Tranquil, Xisco, no passis l'arada davant del bou.
10: No, passaré la forqueta abans de veure.
3: La fira se celebrarà aquest dissabte de 7 a 12 del vespre i el diumenge de 9 a 11 del vespre amb 13 restaurants participants i ambient festiu amenitzat per música en directe i DJ. Hi anireu o no?
10: Dissabte, perquè diumenge hi ha futbol i no mos poden posar finos, que tu saps de què t'estic xerrant.
14: Jo, a més que faig feina, estaré per aquí, que
10: sí,
14: queda molt a prop de
10: la redacció. Sí.
14: No, perquè queda molt a prop de la redacció, Pere Garau. Xisco, podem comptar perquè t'han posat aquesta bona notícia. Tu molts de dies verenes de variat, no?
3: Jo crec que podria fer fins i tot un rànquing d'on són més bons.
10: En el meu estómac.
14: Què t'agrada posar-li?
10: Pilotes, ensaladilla, llengo i callos, probablement.
14: Sí, sí. Per berenar a les 9 del dematí.
10: 9 i 5, 9 i 5.
14: A vegades se'n menja això.
10: Tampoc hem d'exagerar. Bé, Paula, Aina, moltes gràcies per haver compartit els nostres variats en una hora molt bona, a les dues de l'hora baixa. Gràcies a en José Miguel Blasco, el control tècnic. Ara, en 10 minutets, tota l'actualitat de les Illes Balears al Radio Diari Migdia, ja ho diré, a les 2:10. Fins ara.

0: dos apartaments destinats a lloguer turístic il·legal, una actuació coordinada amb el Consell Insular dins el pla de lluita contra l'intrusisme. I també Inspecció de Treball ha sancionat diversos establiments d'hostaleria de Manacor amb un total de 9.000 euros per tenir 3 treballadors sense estar donats d'alta a la Seguretat Social.
1: Les inspeccions es van coordinar amb la Policia Nacional la setmana passada. És un dels establiments s'hi va localitzar una quantitat important de diners en efectiu, mentre que en un altre es va aixecar un acte pertinent de substàncies estupefaents.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: Nova jornada marcada per l'arribada de pasteres a les Illes Balears. Margarida Blanquer, bon dia.
3: Bon dia. A les darreres hores n'han estat interceptades 10, amb un total de 161 migrants a bord. En el que duim de jornada, 3 pasteres han estat localitzades a Formentera i una altra a Cabrera, amb 78 persones en total. Ahir, el número de migrants s'enfilà fins als 83 i viatjaven en altres 6 barques.
0: I un dia més, la crisi migratòria és motiu de brega política. Avui ha estat el torn del delegat del govern.
3: Alfonso Rodríguez suggereix que el govern central no respondrà a la carta que ahir li va enviar el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a Pedro Sánchez. Això diu perquè ja ha respost les peticions que hi fa, com ara l'activació de Frontex a les Balears. En aquest sentit, el delegat defensa que l'Estat ha posat més recursos que mai en la gestió de la crisi migratòria i acusa el populars d'utilitzar aquesta crisi humanitària de cortina de fum.
4: Cada vez que hay algún problema de gestión en parte del gobierno balear, sacan el fenómeno de la migración para taparlo, para cubrirlo. Sacan la manta de la migración para poder desviar la atención. Y estamos donde estábamos el año pasado con las mismas respuestas que el año pasado. Si es que es así, el gobierno de España ya contestó. Contestó el presidente del Consejo Insular. Saben que había una actividad de Frontex de vigilancia aérea. Y en cualquiera de los casos, lo que se ha solicitado del gobierno de España a Frontex es actuar en origen, que es donde realmente Frontex puede ser eficaz.
0: Metges del Món va atendre l'any passat a les Balears 1.400 persones en situació de prostitució. La immensa majoria, el 90%, eren dones i preocupa especialment l'augment de la seva deslocalització. Avui, 23 de setembre, és el Dia Internacional contra la Tracta i l'Explotació Sexual.
5: De fet, 8 de cada 10 persones combinen precisament modalitats de prostitució deslocalitzada. Això vol dir que cada vegada és més comú anar a llocs privats i no a un establiment pizza, com ara un prostíbul. Esther Callizo, coordinadora de Metges del Món a Balears, explica el programa Punt de Fuga de Ràdio Nacional que la temporada turística és un punt molt important de prostitució.
6: En els espais turístics hi ha moltes dones que són prostituïdes dins de domicilis particulars, a vivendes turístiques també, pisos de lloguer turístic, i sí, sí, a festes on elles van moltes vegades totes soles a un iot.
5: El fenomen de deslocalització a la prostitució provoca que aquestes dones se sentin aïllades i ho estiguin de tot aquell que les pot ajudar.
6: No només de nosaltres, sinó també de tot el servei social, institucions, policia, serveis jurídics. Clar, són dones que no coneixen els seus drets tampoc i, per tant, estan en un estat molt més vulnerable que altres.
5: Metges del Món reclama que s'aprovi amb urgència una llei integral contra la tracta i l'explotació d'éssers humans.
0: I el Centre d'Informació de la Dona de Mallorca ha atès enguany 800 dones, 9 de cada 10, per casos de violència masclista. Aquest servei ofereix informació, orientació i assessorament gratuït a dones en termes socials i jurídica i de manera prioritària en els casos de violència masclista. Ara s'ha traslladat al polígon de Son Fuster amb unes instal·lacions que milloren la privacitat i confidencialitat de les detencions.
1: Una de les funcions del servei és la detecció de situacions de violència masclista que no sempre constitueixen el motiu inicial de la consulta. Explica Ana Ferriol, directora insular de Famílies.
7: De vegades venen a fer una consulta tipus informatiu, a lo millor per un tema d'hipoteca o de custòdia, i després s'aconsegueix que se detectin situacions que són molt més greus, que a lo millor elles mateixes ni siquiera s'han plantejat conscientment donar una passa de demanar ajuda, no?
1: La millora de les instal·lacions s'acompanya també d'un reforç dels professionals del centre, que ha passat de 3 a 6 professionals. A més, s'ha incorporat per primera vegada el perfil del psicòleg amb l'objectiu d'avançar cap a una atenció més íntegra dels usuaris. També ofereix atenció telemàtica i telefònica.
0: La calor anòmala d'aquestes darreres setmanes afavoreix la proliferació de virus respiratoris i comença a haver-hi ja casos de grip. Els experts recomanen la vacunació.
3: La taxa d'infecció respiratòria aguda és a les Balears 30 punts superior.